0: Radio Galaxy 98.5.
1: Enuxita, s'il vous plaît. La billette de Bernard Berger.
2: L'art d'estrupa. Le 12 de septembre, già all'albo, un collo d'ouvriers assaltava l'Arc de Triomphe de la Place de l'Estelo a Paris, a Mecordos e Telo per l'Empaquetà. A quel obro, progetto des artistes Joano Claudi e Cristo Desapareguts, è realizzato per Vladimir Yavachev, le Sione Bout, le public la pudec remira du 10 de septembre au 13 d'octobre. Le monde passant de costos en vez de le monument et l'empaquetà, so disio l'artisto serio, un biais de le fa descubrir l'empaquetage farà d'et un objecte bio que se va anima din le bente la susfacio ne vendrà sensualo. Baillera au public l'embejo de l'etuca. Per aquest paquetàs gigant, hem estiet 26.000 metres carats de teixit blauenc, reciclable e 3.000 metres de cordo rojo. Un formidable presents als parisencs e au poble de França, s'exclama la ministra de la Cultura. A un moment que les primers rouleaux d'estofo eren tenduts au-dessus d'un monument parisenc, Diocenos, l'uno de Rouen, l'auto a Fréjus, après un semenillo d'autres et d'autres, entremenavon et restabait les troupes du ciel présentes françaises. Le ciel programme de las élections présidentielles benentos, œuvre d'art, autant passadis comme l'empaquetage du monument de Paris, et autant délicatos de réaliser les revers de tissus bleus, rouges, roses, vers, o plus leu mirgaiat, deuen atraire l'espia. La textura ne deu esse la promesso di un alisado l'esplic deuen pas, que suggeri formos cambiadissos e a redundir les angles. Per Cristo, l'obro d'art que tout le monde coneix, l'estrup ne è uno nuvelo. Mes dins un eleccion l'estrup esa et tout solet l'obro d'art, rai du contengut estrupat. Atau, après las eleccions, que connaissió la valua artistico de l'estrup, quand le paquet es espansat, nos puden avisar que es buide e que contempas qu'un cascauel.
1: En occità, s'il vous plaît, la billetto de Bernard Berger.
3: À Saïs, j'écoute Radio Galaxy et j'y découvre des musiques qu'on n'entend nulle part ailleurs.
4: Abans d'essere escanat per la feina en Tiso, l'Uxa Cutí és estat valent, com tot el món de. E memes ha treballat. Diu, sap, sóc a Paifait, si os quec. Hem plujat al tramuè de Toulouse, que hi demoret pla 15 jours. Pei dins un gran magazín, tot una setmana. Pei a la gara de marxandisos, 4 jours. Pei a la manufactura del tabat, presque un mes. E que te sabien caro. Ha fet almenys 30 mestiers e 30 cots l'han flancat a la porta. Amb això seré pas estonat que si hagué degustat del treball pel restant de sa vida. I no mal xanso terrible, a crese que hi havia enxitat lo maixantell. Carrero pas toujours de sa falta se lo flancaven a la porta, per provo, escutat plus leu. Aquel cop que vos parli, lo jacutí era empleat dins un gran fàbrico de conservos, un establissement on fabricen de lentillos e de ceses extra fent, amb els pavats reformats a mesura que gudronaven les carrières de Toulouse. Lo jacutí havia trobat un bon plaça, era el que tenia la porta. Per tot vos explicar, era mitat portier e mitat gardo, puisque devia surveillar que lo personal sortigués o pas dame de marxandiso panado. Com vesets, era un plaça de confiança e de responsabilitat. E un treball delicat, car hi calia dormir ell. Tot en se guardant de se fa malvoler de la gens que devia tenir a l'ell. En començant, tot anet pla, lo jacutí que es passa papesit, e memes que es prude gordit quan se'n vol donar la pena, montava la garda de primer. Malerosament, per tout malgastar, arribèt a aquella història del Rafagnol. Lo denomat Rafagnol era manobro din l'establissement. Era el que carrejava la marxandisa. E d'empei qualque temps, lo xacutí havia remarcat un drole de maneig. Cada jour, sul cot de 3 euros, Rafagnol passava lo gran portal damunt un brueto cargado de paio. Tal home en pla, que força finigué per se demandar, mes en fin, de què vol fa de tot aquel paio. A la vez, lo l'endemà, quan l'aute arribé da mes un cargament, sul pic la restet. Ep, Rafagnol, caldria més de t'explicar. On portes aquel paio?
5: A l'hostal.
4: A l'hostal? E per què fa portes aquel paio al teu hostal?
5: Per apallar los lapis.
4: Hola. E a cal has demandat la permissió de prendre de paio per apallar los teus lapis?
5: El patró ho té, per dir.
4: Hola, ben poble, respon lo xacutí un pau que estomacat, més pas de tot convertit per aquel responso. Pracó, quan se rensenyec, diu et convenir que lo Rafagnol havia pas mentit. Lo patró hi havia pla donat la permissió de prendre de paio per apallar sus lapis. Més nostre xacutí havia son idea, e a co i trotavo per la cuja. En fi, s'ha dit jo, a cos pas possible. Per un maleros parell de lapis, Rafagnol ha pas besoin de tot aquel paio. Al sigui, hi ha aquí de just un engano d'amagado. E se'n va trobar lo patró. Monsieur, hi dis, sabi pla que havet donat a Rafagnol la permissió de prendre de paio per sur lapis, mes tot de memos ha pas besoin de ne prendre un tombar elat cada jour. Dempei una setmana n'ha pres per apallar 4 parells de bacos. Se volets mon avís, a què la fa és pas clar.
6: Vous avez peut-être raison,
4: respon lo patró après haver reflexit.
6: Ce petit malin doit nous voler du matériel qu'il cache sous la paille. Contrôlez le chargement chaque fois qu'il passera.
4: Condat ses yeux, le besoin attrapa sur le fait.
7: A partir d'aquel moment, lo xacutí s'hoguet sul qui vive. E quan Rafagnol se presentè da me sa brueto,
4: «Halt! Que portos aquí?»
5: «De paio, como d'habitudo!»
4: «De paio? E se canan besi?»
7: E lo xacutí se met a inspectar lo cargament. Sulevo la paio, la viro, la reviro, palpo e regardo pla per tot. Trobe par res!
4: Bo pla per aquest cop, podes passar.
7: Pendent una setmana, cada jour, a cosio que la memo come dio. Cada cop l'aute arribavo da mesa brueto, mon xacutí que l'espiavo e inspectavo un cargoment dins lo mendre ricantú e trobavo per res. Rafagnol transportavo pasque de paio e nostre xacutí finició per ne perdre lo cabirol.
4: A copo pasurà, s'ha diguet un jour. I a prou de temps que aquel arpallant se pago mafiolo, o a la vez és completament timbrat a més a paio.
7: A la vez, decidat en acabar de defelsir aquel misteri, lo l'endemà arresto son home.
4: Escuto, i dis, a qui n'hi ha prou? Soy decidat a saber de què fabricos a aquel paio. La manjos pas de sigui, e me vengues pas dire que cos per apallar los lapis, per crese parello farso, sui pas encaro tut a fet macat del cervell. Un moment me sui pensat que ja m'agavos de dins o que panavos, me panos per res. I a pas aquí de miei, cal que si haces completament fadorlo. A la vez, explico-te, se no te faren embarrar a l'asilo.
5: Bo diu, mon pobre infant,
4: i diguet.
5: Estiu que si has fadorlo. A la vez, d'empei una setmana, que te passi cada jour de just l'una, has pas encara comprès. Cada cop que passi, passi un obrueto.
7: Le xacutí ne demore que està bornit. Més lo salguet encara mai, quan un cop faig un raport, resaixet un mot del patrón lo prigant de faça malo. Ame Rafagnol passeren la porta lo mesmo jour. L'un, per estre tot de gordit, l'autre per insuffisance professionnelle dans ses fonctions de surveillance.
4: Vos demandez un peu. Enfin, quel aurait pu deviner un code de Trafalgar pareil?
8: Au sud de Toulouse, j'écoute Radio Galaxie et j'aime